semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès FM.
1: Consens la música.
2: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
3: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
3: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
4: Apunta't a banksang.net/donar.
5: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
6: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
0: Creu Roja.
7: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay. I'm Iris.

0: is your summer radio station.
1: Aye.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

stop becoming allergies.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
3: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
2: L'any passat van arribar en l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·la equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
1: Notícies.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi, it's Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment.
1: Som l'estació musical per excel·lència.
2: Ripollès FM, on sents la música.

0: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: És xulíssima. De debò que està feta amb plàstic de deixalles del fons marí?
4: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
5: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Emprèn t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaemprèn.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fes realitat el teu projecte. 012, la millor resposta.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
7: Michael Patrick Kelly.

0: les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen en ara la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
3: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'Ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, Olivia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Patricia Zavala.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrter mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Mena, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria posteriorment. Com ha explicat la subdelegada del govern a Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, l'operació ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més grans localitzats fins ara a tota Europa.
3: No hablamos solo de un cargamento de drogas, hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes, y de los problemas de seguridad asociados que comporta el tráfico ilícito de drogas.
2: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una altra a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van estar atesos al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però estabilitzat, sense que el perímetre hagi crescut en les darreres hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I l'agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als touroperadors i de gestió. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade.

0: Carey, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, companys i companyes, estimats parroquians i parroquianes que gaudiu amb aquella música que actualment està fent història dels 70s, 80s i 90s. Avui anirem una miqueta més cap als 90, tot i que també, òbviament, posarem alguna cosa dels 80s, però no dels 70s. Cada programa té que ser una miqueta diferent, si no seria una miqueta repetitiu. Una miqueta repetitiu. Repetitiu. Molt bé, salutacions, com és habitual, de Jordi Casas saludant aquell i aquella que ara mateix m'esteu escoltant online, espero que en plural, també a la gent del Ripollès, a la gent de l'Empordà, de la Selva, de Girona, també de Girona capital i el gironès, a la gent que esteu ara mateix al Bages, al Baix Llobregat, al Vallès, a Barcelona, àrea metropolitana i tot el barcelonès, també a la gent del Maresme, a Lleida, la Terra Ferma, Andorra, a Formentera, Eivissa, a les Illes Balears, les Illes, també a Sitges, Garraf, i també a la gent, doncs, si és el cas, que m'esteu escoltant des de les comarques tarragonines. Què tal? Com ho portem? Com és habitual? Ja sabeu que la primera cançó la presenta un noi que, bé, fa molts anys que és DJ, és productor, té un segell musical que es diu On World Records. Us parlo d'en Caco Martínez, que ens presentarà el primer tema del Hit Parade d'avui. Caco, com estan ustedes?
2: Hola, amics, ja som aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui, com no pot ser d'una altra manera, escoltarem un gran superhit dels 90. Parlem de Moving On Up, de la banda britànica fundada en 1990 per Mike Pickering and People, una superbanda que va assolir l'èxit durant la major part de la dècada dels 90 per la seva qualitat i fusió de gèneres musicals com la Sea Jazz, el Soul i el Disco Funk, venent més de 11 milions de còpies de la seva discografia fins a l'actualitat. Moving On Up, tema imprescindible aquí, a Hit Parade. Som-hi!

Va néixer l'any 1939 i l'any 1984 el seu pare el va disparar. El seu pare el va disparar i el va matar. El que passa que el seu pare pobre estava molt malalt.

Doncs sí, home, sí, dona. Si voleu alguna cançó en especial, em podeu enviar un missatge a l'Instagram a Jordi Casas G. Vale? I bé, farem el disc popular, la petició, com abans. Mira, aquesta és la germana de Michael Jackson, amb nom de cotxet, la Janet Jackson, cantava aquesta cançó fa molts anys, un tema que es deia If, aquell sí condicional. És com aquell acudit que em va explicar un company en un estudi de la ràdio, després de posar aquesta cançó. Diu que era una persona que va veure un cartell que deia classes d'anglès a 3 euros l'hora. I diu, caram, que barat. Diu, és aquí on donen classes d'anglès a 3 euros l'hora? Diu, if, be doing, be doing. No sé si l'heu pillat. És el si entri, entri, però si entra, entra d'una altra manera. Deixem-ho estar i anem directament a recuperar un altre tema dels anys 90 que us durà, doncs, molt bones vibracions, especialment a vosaltres, noies. The right stuff.

0: Això, senyores i senyors, és un tros de cançó amb uns nois que canten divinament, i no dic cantaven, sinó canten perquè han tornat, tot i que aquest és un tema dels anys 90. Una vegada amb un company vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-los, van tocar la guitarra a l'estudi i cantar en directe i vam flipar. Vull dir, la mateixa veu que heu sentit la tenen de veritat. Gent simpàtica, es diuen Backstreet Boys, I Want It That Way, es deia el hit, donant pas a una vaquera. Es diu Sheryl Crow i això, All I Wanna Do in L.A.
1: Hello?
2: This ain't no disco.
1: Oh, yes.
2: It ain't no country club either.
1: Country Corrido.

Escoltes a Jordi Casas, l'únic usuari d'Instagram que no té un Lamborghini.

Perfectament aquesta cançó a començaments dels anys 90. Una vegada estava fent ràdio i a l'hora en punt donàvem pas a les notícies, quan a l'estudi de davant, on es feien les entrevistes, hi havia una rossa, però algo increïble, una noia rossa, eh? I em vaig equivocar i tot, de lo emocionat. Directament des de Suècia, els Ace of Base, amb això que es deia All That She Wants. La noia que em va despistar era la cantant de Ace of Base. Mira la Jocelyn Brown. Aquesta també la vaig entrevistar ja fa un munt d'anys. Moments, anem a l'Amèrica dels anys 90 amb David Cole i Robert Cribillet, CNC Music Factory. Una cançó que deia directament et faré suar. Gonna make you sweat.

0: Parade, amb Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No, no, no, reggaetó, no!
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

Una altra de les grans bandes que triomfaven als anys 90 eren directament Snap, creadors, entre d'altres, de The Cult of Snap, o aquesta cançó que es deia The Power, I've Got The Power, també amb la veu de Jocelyn Brown. I d'aquí a una noia que es feia dir Rozzala. Doncs ala, anem a escoltar la cançó. Everybody.

0: is crazy.
1: L'estiu és ben boig. No l'estiu, sinó la gent. Ens tornem això una miqueta diferents, eh? L'estiu era Alexia amb aquell gran tema dels 90, Summer is Crazy, donant pas a una cançó que parla de pluja. Obrim el paraigües, germans i germanes, amb Ice MC.
2: Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei!

0: Vegas.
1: Ahir vaig anar a tarda a vespre. Bueno, van organitzar una festa dels que anàvem al col·le i vaig anar, vam anar allà, que érem uns 60. On diu, nen? Hi ha gent que, quan dic, que no la coneixia, eh? No la coneixia, tio.
2: Hit Parade. Ens fem grans.
3: Música de casset de benzinera a Hit Parade.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que informi si va rebre avisos previs sobre l'arribada massiva de migrants a Ceuta i que detalli el dispositiu desplegat, especialment en les tasques de rescat al mar. La jutgessa també ha sol·licitat informació sobre les víctimes mortals i els supervivents en el marc de la investigació oberta arran d'una denúncia que apunta a possibles delictes contra la seguretat de l'Estat i el tràfic de persones. I la Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Menà, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria després arreu d'Europa. L'inspector en cap, Alejandro Martí, adscrit a la Unitat de Droga i Crim Organitzat, explica per què creu que van triar el Menà per ubicar el laboratori clandestí.
2: ¿Por qué Lleida y a lo mejor no puede ser Francia? No sé, porque a lo mejor hablamos de mexicanos, el idioma, la cultura, se sienten más seguros, buscan zonas aisladas, con poco, que no haya muchos habitantes, eligen Lleida como han podido elegir otra ciudad. Pero el geoposicionamiento de la ubicación que tiene Cataluña con el resto de Europa creo que facilita el poder distribuirla.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes, acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen també autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu però estabilitzant sense que el perímetre hagi crescut en les últimes hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions.
0: Notícies en xarxa.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 2:15 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
5: Hey, this is Ellen Langley.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: stres.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefeents francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina. El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenà, a Lleida. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en cristall que es distribuiria posteriorment. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que el moment d'intervenir ha estat clau per desmantellar l'organització.
4: S'ha desmontat la logística completa d'esta organització en Espanya, perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producció i la distribució. Hemos roto, hemos desorganizado totalment la organització perquè no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
3: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat aquest dimecres dues sol·licituds perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui en comissió al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme i l'independentisme català en un informe sobre la situació i les tendències del terrorisme d'Europol. El senador republicà Joan Queralt ha criticat en xarxes socials a Marlaska, apuntant que o creu que els independentistes són terroristes o no té ni idea del que es cou a casa seva, recalcant que qualsevol de les dues alternatives li resulta esgarrifosa. En un informe d'enguany, Europol apunta que no hi ha indicis que l'independentisme tingui capacitat de violència sostinguda o escalable i destaca que està fragmentat i és operativament dèbil. Aquest missatge arriba el mateix dia que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta. En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. I Protecció Civil activant novament el Pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja i per acumulació de pluja. A gran part del país, les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.

0: 104.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del sistema d'emergències mèdiques. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades a través d'un missatge de l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
4: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
3: Fins al lloc s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos. De les 9 persones ferides, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleus. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials de Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança el CASO i han confirmat fonts del cos, el primer és un tiroteig a un establiment de l'Avinguda Jaume I, el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic i que no va provocar ferits. Segons el rotatiu, els assaltants haurien utilitzat un fusell d'assalt AK-47, un extrem que està abordant la Divisió d'Investigació Criminal. El segon va ser un robatori en una botiga de compraventa d'objectes de segona mà del carrer Arquímedes, on els assaltants es van endur un botí sense determinar i van fugir sense que encara els hagin identificat. I també els Mossos, en aquest cas a Barcelona, han detingut 6 persones enxampades infraganti en 2 robatoris amb força a domicilis. En el primer cas, els agents van arrestar 4 sospitosos després que fugissin amb diversos objectes presumptament sostrets d'un habitatge. La intervenció policial va permetre localitzar-los poc després dels fets i recuperar part del material robat. En una segona actuació, la policia va detenir 2 persones més mentre inspeccionaven edificis i intentaven accedir a una finca en una actuació preventiva que va evitar que es consumés el robatori. I els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc que es va iniciar divendres continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
2: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
3: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, La Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
6: What's up? It's 5 Seconds of Summer.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM. On sents la música.
0: Som les 5. Ripollès FM.
2: Gestoria Monell. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense s'han doblat en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.700. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials, ja que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. En Nico Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, explica el canvi de tendència.
5: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
4: Els i les expertes forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit, així com la importància de portar proves el més ràpid possible després d'una agressió sexual. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una prova ambulatòria per obtenir mostres de teixit pulmonar sense necessitat de cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals, i a més redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment. Els Mossos d'Esquadra acumulen ja unes 90 denúncies a l'Agència de Viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no han pogut gaudir. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta agència ha anunciat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable assegura que treballa per reembolsar les quantitats que corresponguin als afectats. I la circulació de trens de rodalies de la línia R3 s'ha interromput aquest dimecres entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i l'operadora Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà a l'atol de Querol. El pas dels trens a la resta de la línia està suspès per les obres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
4: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
6: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un nou vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències a la infraestructura o en apagades com les viscudes a l'abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades a usuaris de diferents operadores. Té una autonomia com a mínim de 48 hores i el seu radi d'actuació és d'entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara és el primer vehicle d'aquest tipus i ja està preparat per funcionar. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat la seva importància.
3: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
2: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi de vegetació declarat aquest dimecres al marge del riu Ter, a tocar del polígon industrial de Domeny Sud, a Girona. El cos ha informat que es troba treballant en les escales d'extinció amb 9 dotacions terrestres i un helicòpter. En un altre punt, en aquest cas a Balaguer, també ha estat necessària la intervenció de 9 dotacions terrestres per un incendi a l'interior d'una nau adossada a una granja de porcs. Els equips d'emergència han aconseguit frenar la propagació de les flames cap a la granja i han pogut contenir el foc dins la nau afectada, on la coberta ha col·lapsat parcialment. La selecció espanyola de natació artística, amb una destacada presència de nedadors i nedadores catalans, ha tancat aquest dimecres la seva participació als europeus de París amb una nova medalla de plata en la rutina acrobàtica per equips. El conjunt dirigit per Andrea Fuentes i Víctor Cano només ha estat superat per l'equip rus i Itàlia ha completat el podi. L'equip espanyol ha estat format per les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Denis González, a més de Lilú Lluís, Cristina Aràmbula, Marina García Polo i Sara Saldanya. Amb aquesta plata, Espanya tanca els europeus de natació artística amb 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes. Recordem que 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques després de l'accident registrat la nit de dimarts a les atraccions de la Festa Major de Tona. 5 dels afectats, tots menors d'entre 13 i 16 anys, van ser traslladats a l'Hospital de Vic. Avui el Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat que 4 dels 5 menors ingressats ja han rebut l'alta aquest dimecres. El 5è pacient ha estat derivat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per rebre tractament d'una fractura completa de maluc. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
4: Hey, what's going on? This is Somber.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: is your summer radio station.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment. Per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Oui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. A Valls, la tercera, a la tradicional diada de la Fira Agost, està a punt de començar la tercera actuació cara a cara de la temporada entre la colla vella i la colla joves dels xiquets de Vall a la plaça del Blat. Quin ambient s'hi respira? Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
4: Hola, bona tarda. Des de la plaça del Blat de Valls, en la clausura del que ha estat la Fira Agost, la Fira Agrícola per excel·lència el mes d'agost al Camp de Tarragona, està a punt de començar a un quart de nou, és l'hora oficial, aquesta dia de castellera, que segur, ja ho podem confirmar, veurà castells de gamma extra, i en la que previsiblement el 4 de nou, sense folre, el 4 de nou, un dels castells més difícils, serà el gran protagonisme. D'aquí un quart comença aquesta dia de castellera de la Fira Agost.
3: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar i no ens movem gaire de lloc perquè Telefònica ha reforçat la xarxa de cobertura en 291 punts de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Concretament, s'ha millorat la connectivitat a 78 emplaçaments a Ponent i 213 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'operadora, que va començar fa 5 mesos amb la planificació d'aquest dispositiu per a l'eclipsi, ha analitzat la cobertura de xarxa als més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes. Canviem ara de tema i repassem l'actualitat política, ja que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de les Migracions, Elma Saiz, no compareixeran aquest dijous a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària per la crisi migratòria a Ceuta. Marlaska ho atribueix a una coincidència a l'agenda amb la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció sobre l'eclipsi del 12 d'agost, que ell mateix presidirà. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Brunner, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivaz, a més d'eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2026 amb un pressupost de 20 milions d'euros. El pla, que vol fomentar les assegurances agràries, activa una primera disposició per ajuts a les pòlisses que entrin en vigor fins al 31 de desembre de 2026, que és la que es publica ara, a la qual s'afegirà una segona disposició a l'octubre de les pòlisses que entrin en vigor després de final d'any. L'executiu ha apostat aquest any per l'assegurança agrària com a instrument principal per gestionar riscos climatològics en el primer sector. I recordem que avui els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
3: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
5: Let's go to Lloret. Let's go tonight.
6: Once upon a time.

0: Senyores i senyors, amics, amigues, què tal, com estem, com prova? Benvinguts un dia més en aquesta edició del VIP 45, en aquesta sintonia, en aquesta ràdio. Avui comencem amb una de les cançons, amb unes de les genialitats que es feien l'any 1984 del Italo Disco, doncs, que s'aplicava a l'Estat en aquell moment. Era Miguel Ángel Arenas, Pedro Vidal, més coneguts per DJ Ventura, Mr. Baker, i una cançó que es va convertir en poquíssimes setmanes el número 1 en diferents llistes internacionals i també aquí, a l'Estat i al nostre país, a Catalunya, com no podia ser d'altra forma. Cançons i èxits que es donen cita aquí en el VIP 45 i que nosaltres, doncs, repassem en aquesta hora. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada. Jo mateix, Josep Lloret, som-hi, benvinguts.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: Era la cançó Blancaneus, Blancanieves. I tot seguit, una de les clàssiques dels 90, de l'autèntica màquina que triomfava en aquell moment. Es feien dir Arquímet, i la cançó coneguda, El último boyecano.

0: mateix, i és aquest Spacer que estem escoltant, que de fet la coneixereu, us sona molt, perquè els Alcázar, a inicis d'aquest nou mil·lenni, van fer una versió que es deia Crying at the Discotheque. Per cert, molt ben feta. Un gran tribut a aquest Spacer, doncs, que també avui nosaltres hem escoltat amb les mans, i la guitarra també del gran Neil Rogers. Es nota on hi ha Neil Rogers. Això és el VIP 45.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: I ara mateix agafeu-vos fort a la cadira, o allà on sigueu, perquè ara mateix recuperem una cançó de Chris Love, Neil Tennant. De fet, la cançó és original de, atenció, el mateix Stephen Shouden. Estic parlant de Liza Minnelli i una cançó realment brutal. A més, tindrem l'oportunitat d'escoltar la versió extended d'aquesta adaptació perfecta d'aquest gran clàssic de la música com és el Losing My Man. No podia ser altra que Liza Minnelli. L'escoltem!

0: batut un número 1 l'any 1993, aquest What is Love. Un home que demanava que què era l'amor. Una cançó que va arribar a ser número 1 moltíssimes setmanes consecutives a les llistes internacionals i també a les europees, com no podia ser d'altra forma. What is Love es recorda com tot una de les clàssiques dels 90, una cançó doncs, que també hem recordat avui en el VIP 45.
1: Això era un èxit.

0: VIP 45.
1: Ja en el VIP 45 anem per més èxits, per més música. Ens situem a la dècada dels 80 amb l'Italo Disco que s'importava en aquell moment des d'Itàlia. Aquí la teníem sota la batuta de Mauro Farina, Crivillenti i Severo Lombardoni. La veu era de Mi Commission i el resultat, aquest projecte que es deia Alan Barry.

0: De fet, Nico Mission va estar una de les figures més destacades de l'Italo Disco de l'època. I també projectes com aquest a l'Ambarri el liderava juntament amb Lombardini. Una de les cançons doncs, que de nou hem escoltat és aquest Ring the Bell tocant la campana.
1: VIP 45 amb Josep Lloret. Let's go, Lloret, come on, let's go. Tot un clàssic.
0: I anem directament cap als 90. Amb l'Eurodance més picant i més brutal d'aquell moment, amb Mor. Envoltats per aquest món, això es deia Aaron.

0: Sedomiji.
1: VIP 45 ens agrada escoltar i recordar cançons autèntiques i si són com aquesta encara més. Autèntic so d'aquell autèntic americà funky disco de Brothers Johnsons de principis de 80. Això es deia Storm, trepitja fort. Fes-ho amb força.

0: ens agrada escoltar, recordar aquelles cançons que varen ser èxit i de les autèntiques. Aquí teníem a Rob Temperton i George Johnson, els mateixos The Brothers Johnson, amb una de les grans i màgiques cançons dins un àlbum genial que es deia Don't Saturday Night, i que nosaltres doncs avui també l'hem pogut escoltar i recordar aquí en el VIP 45.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Això és el VIP 45 a través de les diferents emissores que ens emeten a través de Catalunya i Andorra. I nosaltres content que això sigui així per escoltar i també de nou recordar aquesta banda espanyola que es va fer molt i molt popular l'any 1985. De fet, va ser la banda sonora de la Volta Ciclista a Catalunya en aquell moment. La Volta. Eren Bíceps i la cançó

0: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
1: Casanova Action. Disco Satisfaction.
2: Bé, amics, amigues, hem arribat ja al punt final d'aquest VIP 45 en aquesta edició. A través de les diferents ràdios que ens emeten a través de Catalunya i Andorra. Amics, us emplaço a una nova edició d'aquest VIP 45. Ja ho sabeu, doncs, que aquí teniu una cita amb la música dels 70, 80 i els 90, tot recordant aquelles cançons, doncs, que varen ser èxit i que tants bons moments ens porten. Que sigueu feliços, que vagi bé. Adéu-siau!

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En aquesta edició farem la primera part dedicada als megamixos. Amb ella tindrem en Mike Platines i en Toni Paret. I en la propera edició tindrem en Toni Postigo i en Javi Villegas. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Tots pensàvem que aquest era un mix i en Mike Platines ens ho ha deixat molt clar. Era una rutina com quan es fan els concursos del DMC.
2: You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

0: Doncs volia començar el programa així, amb aquest Megamix, i després...
1: Doncs no, pots explicar que el Grandmaster Flash va ser una inspiració molt important per molta gent que després van fer Megamixes. Això sí que ho pots dir. Cosa que és veritat.
0: Va ser la teva
1: inspiració. Una de les meves grans inspiracions, sí. Però sí, aquest treball de Grandmaster Flash, que està gravat tot d'una tacada en directe amb vinils, és una de les referències més importants per la gent que va acabar fent Megamixes aquí a Espanya, perquè va ser referent tant meu com del Castells, com

una gran inspiració pels DJs del nostre país, que el 1985 varen començar a enregistrar megamixos com el Max Mix 1, perquè, com ja sabeu, es va fer un concurs, en Mike Platinas es va presentar amb la seva bobina oberta a les oficines de Max Music i va dir: jo vinc a guanyar el concurs, i efectivament el va guanyar. Però abans de que s'edités el Max Mix 1 al nostre país, un DJ andalús que va venir a punxar a la discoteca Estudi 54 de Barcelona va editar un treball que s'anomenava Studio 54 Connection. Last night DJ stayed my life. Last night DJ stayed my life, yeah.

0: En Raül Orellana va enregistrar això el 1983, Studio 54 Connection, un mix en el que s'enregistraven els temes com si estigués punxant a la discoteca. En Mike va guanyar el concurs del Max Mix i després Raül Orellana va fer el Bolero Mix per la competència, per Blanco y Negro. Però, mentrestant, anem a escoltar el Max Mix 1.
1: Oh, uno, dos, uno.

0: el primer Megamix, el primer Max Mix, el vas gravar tu. Això sí que ho sabem tot.
1: Sí, el primer Max Mix meu va ser el primer Megamix, bé, tenia el subtítol el primer Megamix espanyol, perquè en realitat jo el que sí que vaig crear és un estil, un subestil de Megamix, diríem molt mediterrani, molt català, molt espanyol, molt mediterrani, digue-li com us, molt llatí, digue-li com vulguis, però que era agafar les idees inicials dels Megamix que editaven DMC, que editava Pet Slack House a Holanda i altra gent, que eren molt bons, i traslladar-nos una miqueta a la mentalitat mediterrània, no? Fer una cosa més fresca, més cantarina, més, més impactant, més com jo sempre anomenava aquella època, amb focs d'artifici, no? Una cosa com molt més llatina, molt més, amb molta més alegria, no sé si ho explico, amb molts efectes molt més impactants, molt més jocs d'estèreo, repeticions més potents i coses més que cridessin molt més atenció, que fossin molt més impactants, no? pel que escoltava.

En Mike Platines i en Javier Ucía varen fer el Max Mix 1 i el Max Mix 2 i després varen fer altres coses.

0: Max Mix que nunca es va editar el 1986. És potser el megamix que li agrada a tot el món. Anem a escoltar el que ens diu en Mike Platines, què li agrada. Quin mix és el que més t'agrada dels que tu has fet?
1: Això és molt... Mira, això és com si... Josep Maria, ets molt dolent, eh? Molt dolent. És molt bona persona perquè conec fa molts anys, però a vegades ets molt dolent. No, va, ara bromes a part. Això és com si tu li preguntes a un pare quin és el seu fill favorit. És una pregunta molt complicada. El que sí que et diré és que els treballs que considero més, no millors, però més innovadors, cadascun al seu moment històric, doncs són el Max Mix primer, perquè va ser el primer, de març del 85, el Max Mix que nunca, que va ser el meu tercer treball, que es va editar el maig del 1986, perquè va ser el primer Megamix que va inaugurar els efectes de sampling, aquests típics que van sortir després als Max Mix de Peret i Castells i a molts altres treballs, els típics efectes que s'estamplin de repetició de fent melodies de pujar i baixar nota, tot aquest tipus de melodies de pujar i baixar nota, que es diu arpeggio. Això va inaugurar, va començar el Max Mix nunca meu, i doncs és un estil que va, entre cometes, copiar molta gent, no? Però ho dic en positiu, com una cosa positiva, que a mi m'encanta que em copiïn i que algú segueixi pel mateix camí que jo he iniciat. Ho trobo un honor. No és una cosa que em molesti, tot el contrari. Estic orgullós que sigui així. I després el tercer, que segurament no es va ser molt innovador, que ja l'he esmentat abans, és el I Love Megamix del 2004, que vaig editar en blanco i negro, el setembre de 2004, que doncs, va ser el primer Megamix de nivell mundial que va inaugurar doncs, les tècniques d'extracció de capeles, de teclats, d'instrumentals per recombinar entre diverses cançons juntes a la vegada, no? Per exemple, doncs, bueno, hi ha un tros que hi ha doncs, quatre cançons a la vegada, per exemple, per fer una idea, i parla l'any 2004, no? I també va inaugurar les mestres harmòniques, que avui en dia doncs, ja hi ha programes d'ordinador que et guien per poder-les fer, però que en aquell moment no existien i era una novetat total, i vaig haver d'estar doncs, un parell d'anys d'investigació per entendre com funcionava tot això. I doncs també, com que em va portar aquests 6 mesos de feina, doncs va ser un treball bastant innovador, i en realitat és el treball que va marcar una mica el camí a seguir dels creadors de megamixes més importants, i que actualment ho estan fent, inclús estic parlant de DJ Tedu, estic parlant de DJ Fanny, i de Tony Postigo. Els tres han seguit per aquest... Hi ha altres com Pedro Jiménez, hi ha altra gent també com, per exemple, la Miquel Vilchez, gent que són de primer nivell mundial i que estan seguint també per aquest camí de treballar més coses harmòniques, amb extraccions de capelles i totes aquestes coses, stems i tot això, que, insisteixo, jo vaig inaugurar el 2004, atenció, fa 22 anys d'això, i sembla que va ser ahir, o sigui que, imagina't.

0: Quantes hores va estigar a gravar el Max Mitchell? I el Max Mitchell?
1: Bé, doncs, mira, poden anar des d'una setmana que va ser temps aproximat del primer Max Mix fins a alguns casos, alguns trens més dels 80, fins a inclús més i mig, no?

o el cas del Isle of Megamixes de, del 2004, va ser el Megamix que va inaugurar a nivell mundial la combinació entre extraccions de capelles i passacançons i les mescles harmòniques. És el Megamix que va inaugurar això a nivell mundial el 2004, doncs en aquell vaig estar uns 6 mesos de feina. Per tant, pot variar bastant, des d'una setmana fins a 6 mesos, en el meu cas particular, no?

0: Una cançó que la va muntar Parda va ser el Gail del Bruce and Bongo, que el va comprar inicialment d'un disco i que després va sortir al Max Mix 4 de Max Music. Però tot això ens ho explicaran en Miquel Casas i en Mike Platines.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: després del match mix 2 i he estat parlant amb en Miquel Casas i al programa de Sabadell Sound hem estat repassant discografia de Don Disco. Don Disco Music va enregistrar el Blues and Bongo al Gale i després Max Music el va editar amb el Max Mix 4 perquè Max Music va comprar un LP. Aquí també hi havia merders com hi havia la resta d'Europa, no?
1: Sí, hi havia una competència ferotge entre discogràfiques, entre segells, entre els més importants com Max Music o Blanco Negro i els que eren més petits com Don Disco, com Key Records, Ginger, tots aquests, doncs se les tenien constantment, no? I sí que era una tàctica bastant habitual, com dius tu, al cas de Max Music, doncs si algú llicenciava una cançó, potser el Maxi, doncs ells anaven ràpidament, oferien molts més diners i llicenciaven la mateixa cançó, però de l'àlbum. I per tant la podien fer servir, com comentes tu, al cas del Gael, de Bruce and Bongo, en el Max Mix 4,

tot i que la llicència del Maxi la tenia Don Disco. Per tant, efectivament, doncs, va ser una època doncs, de boom, en el cas dels megamixes i de les petites discogràfiques a Espanya als anys 80, però també va ser una època de gran competència i que volaven les bombes i les pedres, metafòricament parlant, per sort, però doncs, hi havia una competència ferotge i bé, hi havia gent que no jugava gaire net. O sigui que

0: Bruce Mongo va venir amb nosaltres, sí.
1: I després va acabar amb Max Mix, em sembla, pot ser.
0: Sí. Pensa que Blues and Mongo és el tercer màxim que vam publicar nosaltres. És el DDP 003MX. O sigui, és dels primers discos que, bueno, vam tindre la fortuna, l'acert, o el que sigui, digue-li com vulguis, de que mateix nosaltres compràvem el material d'importació, el distribuïm a les discoteques de la comarca, que el punxaven al cap de setmana, i un dilluns al matí tinc una trucada del meu gran amic Josep Maria Puntes, que era un dels DJs de Chic Monitori, que estava punxant a Muriel Crespo, i em diu, escolta, em diu, això del Bruce Mongo, això és un pilotazo, o sigui que si tu vols llicenciar, o sigui, no t'adormis. I mi, hòstia, dic, pues vinga tu, pues endavant. La setmana següent vam comprar Bruce Mongo per un preu de risa, perquè ni els productors creien que tinguessin un pilotazo com el que tenien a les mans. És dir, jo crec que va ser primer èxit aquí que no passa a Alemanya. Després, quan la cosa explota, totes les companyies grans intenten llicenciar-lo. I resulta que ja l'havia comprat Don Disco, al Maxi. I per la mateixa innocència o per la mateixa tonteria d'aquest un xaval de 20 i pico d'anys que va amb el llit i la mà, bueno, vam signar i no vam pensar al posar el contracte tenir també drets de compilació, perquè això ja ho donaves per descomptat. Doncs no, com que no tenies, llavors a la discogràfica, crec de mala manera, amb la discogràfica Max Music, que van ser pues, més llargs o més vius que nosaltres, van comprar el long play, van publicar el long play i van obtenir els drets de poder-ho posar al Max Mix 3, si no recordo malament. Jo em vaig informar, em vaig assessorar a nivell legal, tots els costos de promoció i tota la fama que va obtindre Gail de Bruce Mongo aquí a Espanya va ser pel nostre esforç, i gent molt ficada amb el món dels drets d'autor i intel·lectual em va dir, escolta'm, tira endavant tu, el Bruce Mongo és teu, tu posa'l al Don Disco Mixu i escolta, ja el sol ja sortirà per alguna banda i ja ens hi trobarem. Però va poder més la prudència que el normal amb l'edat que tenia jo, i si tenia, aquí tenia 27 o 28 anys, jo no sé què hauria passat amb el Don Disco Mix, amb el Gail de Bruce Mongo. No sé què hauria passat, no sé, perquè això no podem tornar el temps enrere. Però el que sí que és cert és que del Don Disco Mix 1, que va fer Mike Platinas i Javi Lucía, n'estic amb o sense Bruce Mongo super orgullosíssim, o sigui, super orgullosíssim. O sigui, dubto, no sé què hauria passat, però la modo que va quedar el Don Disco Mix 1 em sembla que és, i el Mike ho diu sempre, és un dels seus 3 millors megamixos que ha fet mai. Va poder més el seny que no pas la valentia. Tot el meu entorn, tothom seny que no pas la valentia. Tot el meu entorn, tothom em deia endavant. Jo no sé què hauria passat amb el Don Disco Mix amb el Gail de Bruce Mongo. No sé què hagués passat, no sé, perquè això no podem tornar el temps enrere. Però el que sí que és cert és que del Don Disco Mix 1, que va fer Mike Platinas i Javi Lucía, n'estic amb o sense Bruce Mongo super orgullosíssim. O sigui, super orgullosíssim. O sigui, dubto, no sé què hagués passat, però la modo que va quedar el Don Disco Mix 1 em sembla que és, i el Mike ho diu sempre, és un dels seus 3 millors megamixos que ha fet mai.

0: No, i ara estem celebrant, bueno, l'any passat es va celebrar el 40 aniversari del Max Mix 1, ara s'està celebrant el 40 aniversari del Max Mix 3, del Bolero,
1: exacte,
0: el Holiday Mix.
1: Sí, sí, el Holiday Mix, el Sisi Bolero, sí. Home, és que pensa que el 86 va ser un any molt potent en quant a Megamixes, perquè va ser... el 86 van sortir tots aquests, el Max Mix 3, va sortir també el Max Mix 4, va sortir també el Don Disco Mix, va sortir el DJ Mix, va sortir... Ostres, va ser un any, el Más Vist que Nunca, tots aquests són del 86. És un any molt potent en quant a Megamixes, per part de molts creadors molt talentosos de Megamixes, ja no parlo de mi, estic parlant de Peret, Castells, etc. Vull dir que gent molt talentosa, i doncs, home, és un any que esclar, ara fa el 40 aniversari de molts Megamixes històrics importants, com tu acabes de comentar ara mateix, efectivament, sí.

El primer Megamix el van enregistrar en Josep Maria Castells i en Toni Peret, un DJ i un locutor de ràdio que actualment encara fa ràdio.

0: Toni, fa 40 anys Bar ho enregistrar amb en Josep Maria Castells, en Pau Descansi, el Max Mix 3. Com és,
1: sí, senyor,
0: com és que ara el 40 aniversari en Josep Maria no hi és? Com és que no has enregistrat tu el Max Mix 3 40 aniversari? O no t'ho han
1: preguntat? Bueno, a veure, he de dir que jo també em vaig sorprendre de que no se m'hagués dit res i de cop em trobo amb el que em trobo, que no passa res, jo no soc amo del Max Mix 3 ni no he sigut mai. Però sí, és cert, i això ho he de reconèixer, que bueno, no se'm va dir res perquè ja saben que vaig de cul i que no hagués pogut, no tinc temps material per invertir en fer un megamix, sincerament. I aleshores entenc la postura, en aquest cas, de Blanco y Negro, d'haver decidit que fossin altres persones les que fessin l'homenatge al Max Mix 3 oferint una altra mena.

I després del 3 va venir el 4, en el que anava una plaqueta, un tros de bobina blanca per tallar, perquè en aquella època es tallaven les cintes i s'empalmaven.

0: A la festa homenatge a en Josep Maria a Badalona va pujar a l'escenari la seva filla. Hi ha possibilitat, ja sé que és molt hipotètic això, de que la filla d'en Josep Maria Castells punxi algun any amb vosaltres? O seguireu ara tots dos i es queda aquí?
1: A veure, possibilitat, clar que hi és la possibilitat. Tot és parlar-ho i posar-nos d'acord. A mi el que més gràcia em fa i el que més il·lusió em fa és precisament la il·lusió que allà on sigui en Josep Maria li està fent que la seva filla es pugi en els escenaris i es posi a punxar i està aprenent i li agrada molt, i això és molt important. La veritat, és molt important sentimentalment, bàsicament, i després que estic convençut que ho farà perfecte. A més que les dones venen molt fortes amb el tema de DJ, cosa que també m'alegra molt, perquè antigament el ser DJ era una professió relacionada amb els homes.
0: Amb els homes.
1: Exacte, i ara doncs no, ara... Escolta, doncs tenen una força als escenaris i a les cabines envejable, la veritat.

hem estat parlant del Max Mix, però el 2026 celebren 24 anys el Bolero Mix i el Holiday Mix. Els darrers minuts ens dedicarem a escoltar aquests dos megamixos que compleixen 40 anys.

Especial Megamixos, primera part. Hem tingut en Mike Platines, en Toni Paret i en Miquel Casas de Don Disco, que ens parlava del Gale, que va comprar Don Disco i va sortir editat el Max Mix 4. I a la propera edició de Hot Dance 80 Especial Megamixos, serà l'edició 2, tindrem en Toni Postigo, en Javi Villegas i també en Sergi Elias, que ens parlarà de les produccions de Blanco i Negro al 2026.

0: Hot Dance 80 és una producció d'HDMR.
1: This is the Holiday Mix.
0: Des de la producció a la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Jaixou, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.
1: Hey guys. Mix.
2: Mix.
3: Mix.
1: Hey guys. Mix.
2: Mix.
3: Mix.
1: Hey guys.
2: One, two, one, two.